0: col·laboració també, que deixin de fer-nos, que ens lleven de repart de menors, quan nosaltres, de manera sobtada, no sabem si avui haurem d'atendre a 20 menors més.
1: Tot això quan avui es celebra la Conferència Sectorial d'Infància en la que les Balears hi participarà de forma telemàtica. I el conseller de la MA compareixerà al Parlament per explicar la destitució de la directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer. Això després que tota l'oposició d'Esquerres demanés explicacions pels, diuen, escàndols successius que afecten el seu departament. Volen que Juan Manuel Lafuente aclareixi si s'han produït pressions polítiques a funcionaris del seu departament i si aquestes varen poder influir en expedients o decisions administratives. Escoltam el conseller Lafuente.
2: Evidentment, compareixeré on me digui el Parlament molt gustosament per donar totes les explicacions que en el seu legítim funció d'oposició me demanin i cap problema en informar del que vulguin.
1: En successos, un treballador ha mort aquest dimarts vespre a les instal·lacions de Tirme, segons ha comunicat el sindicat Comissions Obreres, que ha demanat que s'investiguin les circumstàncies del tràgic succés. Es tracta d'un empleat del torn de nit de l'empresa Ilunion, que, segons la informació facilitada per l'organització sindical, va ser trobat sense vida a les 9 del vespre. També es varen detectar nivells elevats de monòxid de carboni a les instal·lacions. I un jove de 26 anys ha resultat ferit greu en haver-se precipitat del tercer pis d'un edifici ubicat al carrer Bunyola de Palma. Els fets varen tenir lloc ahir, devés la una del migdia. La caiguda es va produir sobre un cotxe, cosa que es va emmordarir l'impacte. La Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir les causes del succés, tot i que els primers indicis assenyalen que podria tractar-se d'un intent de suïcidi. I el Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha confirmat la presó permanent revisable a la mare que va llançar un contenidor de Porto Cristo al seu nadó acabat de néixer i també al tio de la víctima. Segons ha avançat Europa Press, el tribunal ha desestimat els recursos dels tres condemnats, també la germana de la mare, que va ser multada per omissió de socors, i manté les condemnes per assassinat amb traïdoria, ratificant així el posicionament fixat pel passat mes de març pel Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Palma. Els esports en futbol, el Mallorca torna als entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el Ceuta, pendents del mercat de fitxatges i de les lesions. En el capítol de sortides continuen els dubtes de Mateu Morell i Antonio Sánchez a continuar el club mallorquinista. El lateral compta amb l'interès del Girona, que no vol pagar traspàs, i el Cádiz està interessat en el migcampista. La infermeria Sergi Darder i Don Prats es van quedar fora de la convocatòria del partit que va perdre dilluns al Mallorca contra el Granada, i veurem si surten a entrenar. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més informació d'aquí 15 minuts.
3: Són les 7 i media, les 6 i media en Canàries.
4: Las mañanas de Radio Nacional. Cristina Cerdeira.
5: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy una de las miradas estará puesta en los centenares de menores migrantes que el pasado 30 de julio entraron de forma irregular en Ceuta. El Ministerio de Juventud e Infancia se reúne este jueves con las comunidades autónomas en una conferencia sectorial en la que se votará la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a estos menores. Sandra Redondo, buenos días.
6: Muy buenos días.
5: Pero la reunión de hoy no va a ser fácil, para empezar porque se ausentan tres comunidades donde las políticas de infancia están en manos de Vox.
6: Sí, Aragón, Castilla y León y Extremadura, gobernadas por el Partido Popular. A través de una carta, estas tres comunidades han anunciado que no van a asistir a la sectorial de hoy. En ese escrito piden que en el acta de la reunión con el gobierno conste su veto expreso a cualquier reparto de menas desde la ciudad autónoma hacia cualquier parte del territorio nacional. Así, con estas palabras, han expresado su rechazo. Vamos a escuchar a Pepa Millán, que es la portavoz de Vox en el Congreso.
7: Que el gobierno, en lugar de centrar sus esfuerzos en enfrentar esta invasión, lo que está haciendo es repartir el problema por España. Esa no es la solución. Y es un secuestro institucional de menores.
6: Desde el gobierno, el ministro Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único de la crisis, ha insistido en que el objetivo es que todas las personas que entraron irregularmente en Ceuta retornen siempre con arreglo a la ley. Y para ello hay que filiarlos y acotarlos en algunos espacios.
8: Para que puedan retornar, hay que filiarlos. Hay que hacer el triaje. Para filiarlos necesitamos acotarlos en espacio y para eso necesitamos recursos.
6: Recordemos que el gobierno cifra en 1.500 los menores identificados hasta el momento y trabaja en un plan para el traslado urgente de 500 niñas a otras comunidades autónomas.
5: Lo cierto es que la saturación del sistema de acogida en Ceuta ha activado los mecanismos de distribución por las distintas comunidades. En este contexto, ¿qué dicen los gobiernos?

0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8, dia de la conferència sectorial d'infància, a la qual les Illes Balears hi participaran de forma telemàtica, el dia després que el PP ha registrat una iniciativa en el Parlament Balear per exigir al govern central que protegeixi la frontera marítima de les Illes Balears davant l'especial pressió migratòria que asseguren pateix les Illes. Avui és dijous 27 d'agost, amb Júlia Blasco al control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassam altres notícies en format de titulars amb Xavi Ara. Èxit de rotund del darrer sopar a la Gesca de l'estiu.
1: Convocats per la plataforma Brunzit, centenars de persones varen sopar juntes a Llorabaixa al passeig d'Esbon per reivindicar la recuperació dels espais públics de ciutat, una acció que va obligar a retirar el mobiliari de les terrasses.
0: Els residents de les Balears queden exclosos
1: de la limitació d'entrada de vehicles a Menorca que el Consell Insular proposarà aquest dilluns al ple. L'objectiu és aplicar els topalls el proper estiu.
0: I en els esports?
1: El Mallorca torna als entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el Ceuta, pendents del mercat de fitxatge i de les lesions. En el capítol de sortides continuen els dubtes de Mateu Morell i Antonio Sánchez de continuar el club mallorquinista.
0: Coneguem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia. Avui s'espera cel ennuvolat a les Balears, amb precipitacions febles acompanyades de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag i ocasionalment també acompanyades de tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis s'esperen màximes de 32 graus a Mahó, 31 a Palma i Eivissa, 30 a Formentera. Demà s'espera que les temperatures no tinguin molt de canvis. Pel que fa al vent, avui fluix a moderat del sud i del sud-oest a les costes de Menorca, perill important per rissaga amb oscil·lacions d'1,5 metres. És una informació d'AEMET.
0: Ara mateix tenim 26 graus a Palma i Bissamó, 27 a Formentera. Conegut també com s'està circulant per les nostres carreteres. Connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es troben retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Polígonos en Castelló i en l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura troben les complicacions habituals de l'altura del carrer Aragó fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Soia i a l'altura de la doble en sentit Andratx. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid de 100 incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
0: Avui es celebra la conferència sectorial d'infància, la qual la consellera de Família del Govern, Sandra Fernández, hi participarà de forma telemàtica. Això un dia després que el PP hagi registrat una iniciativa en el Parlament per exigir al govern central que protegeixi la frontera marítima de les Balears i que posi especial cura a l'atenció de la immigració.
1: La proposició no de llei inclou el seu suport a Ceuta i destaca que tots dos territoris han de fer front a una especial pressió migratòria i necessiten que l'Estat exerceixi plenament, diu el text, les seves competències quant a immigració i control de fronteres. Els populars reclamen un pla específic per la frontera marítima de l'arxipèlag, coordinat per govern i consells insulars, que inclogui més mitjans humans i tecnològics per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, a més de reforçar la vigilància i els recursos per combatre les organitzacions dedicades al tràfic de persones. Escoltam la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
4: És presència de policia, és presència de Frontex i més col·laboració també, que deixin de fer que mos havíem de repart de menors quan nosaltres, de manera sobtada, no sabem si avui haurem d'atendre a 20 menors més.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Centenars de persones es varen reunir a Llorabaixa al passeig d'Esbord de Palma en la que va ser la darrera convocatòria dels Sopars a la Gesca, una concentració organitzada pel col·lectiu Brunzit, que, recordem, reclama la recuperació dels espais públics de Palma pels residents. Per això, la Policia Nacional va ordenar retirar de manera temporal tot el mobiliari de les terrasses del passeig. Neus Gil, bon dia.
5: Bon dia. El cos justifica la seva decisió després dels fets ocorreguts a la finalització de la manifestació del passat 26 de juliol contra la massificació turística. La Policia Nacional assenyala en un comunicat que la mesura estava plenament justificada després que la confrontació directa, diuen, d'aquest dia en llocs de terrasses que va obligar els clients abandonar els llocs per raons de seguretat. Ara recalquen des de la Policia Nacional una convocatòria amb la intenció d'alliberar l'espai públic que està orientat a l'execució d'accions contra les terrasses com coaccions, sabotatges o confrontacions directes contra els locals d'hostaleria. Per això, diuen, la retirada del mobiliari urbà té l'objectiu de garantir la integritat física de les instal·lacions i la seguretat dels treballadors i clients.
0: I parlem ara d'una concentració del pròxim dissabte, la qual Gobi té referida donaran veu i suport. És una concentració convocada a Palma dissabte, com deia, hora baixa, per l'activista Amador Farta. Critiquen el silenci, diuen, de la presidenta del govern, Marga Provenç, i del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, després de les demandes de la ciutadania a les darreres concentracions. Enrique Mas, bon dia.
6: Bon dia. Una cadira, una camiseta blanca, verda o vermella i un bolígraf. És el que demanen les organitzacions als ciutadans que vagin a la manifestació convocada per a dissabte a les 7 del capvespre. Una cadena humana a la fresca amb l'intenció d'arribar des de la plaça d'Espanya fins a la plaça de Sa Llotja, però sense concentració, ha consolat de mar. Joan Moranta, president del GOP, explica la decisió.
7: Recollir tot aquest full d'opinions de Mallorca que volem, que això s'entregarà a la presidenta, això és el millor manifest que se pot fer. I, per altra banda, el que sí volem evitar a totes és que se torni a repetir el que va passar en el final de la manifestació del dia 26 de juliol.
6: La manifestació comptarà amb uns 30 voluntaris que recolliran uns fulls on els manifestants podran expressar els seus desitjos per a la Mallorca del futur. Els voluntaris seran els que traslladaran les demandes a Consolat.
0: Tot això en un context en el qual el sector turístic ha rebut amb molt d'optimisme l'arribada de la connexió directa via aèria entre Eivissa i els Estats Units, que va anunciar recentment l'aerolínia United Airlines i que reforçarà un mercat l'americà que ja anava a l'alça. Les Pitiuses, Ignasi Gras.
8: A partir del mes de juny, Eivissa connectarà amb Nova York amb 4 vols directes setmanals operats per l'aerolínia americana United Airlines, la primera connexió transatlàntica per unir l'illa Pitiusa amb els Estats Units. Des del sector reben amb optimisme la notícia, que diuen fa temps que esperaven, en part perquè el perfil de turista americà és de més luxe i alta gamma. Marraola, CEO del grup hoteler Ramat, i on els estadounidencs són el primer mercat, i Nina Diekman, de Viatges a Atalaya.
9: Llavors, com tenen menys vacances, gasten igual o més. Però, clar, tenen més per gastar el dia. Anem a dir d'aquesta manera. El que nosaltres tenim quasi 4 setmanes, ells són 2.
10: Busquen complementar pues, con la oferta cultural que tenemos, ja que aprovechen el viaje, van a Formentera, aprovechen para visitar otras cosas.
8: El turista americà ja ha guanyat presència en els darrers anys a l'illa. Segons dades del Consell, va representar un 5,25% del turisme internacional entre abril i octubre del 2025, i el juny d'aquest any ha experimentat un augment del 22% respecte al mateix mes de l'any anterior. Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa.
11: Són uns 115.000 americans que cada any venen a Eivissa fent connexions, amb la qual és difícil arribar a Eivissa, però així tot això demostra que hi ha un gran interès en venir a Eivissa.
8: I a partir del proper juny ja podran viatjar directament des dels Estats Units sense fer cap escala.
0: Això a Eivissa, a Menorca, els residents de les Balears quedaran exempts de la limitació d'entrada de vehicles que el Consell proposarà aquest dilluns al ple. L'objectiu és aplicar els topalls el pròxim estiu. Si la proposta retarda, s'activarà un règim transitori amb les mateixes restriccions, Clara Ceballos.
12: Els turistes i visitants que portin el cotxe per passar les vacances a l'illa hauran de demanar i pagar un permís previ. També es limitarà el nombre de vehicles que podran portar a Menorca les empreses de lloguer externes. El topall es revisarà cada un o dos anys, però en cap cas afectarà als residents de Balears. Els no residents que tinguin casa aquí podran portar un cotxe per habitatge. Escoltem Adolfo Vilafranca, president del Consell Insular.
13: Nosaltres volem, evidentment, beneficiar la gent de Menorca, i si hi ha que aplicar una regulació addicional en els altres residents de Balears, ho podem fer. De moment està obert, és a dir, estan atents tots els residents de Balears.
12: Unes restriccions que s'aplicaran ja el pròxim estiu. Si no s'aprova a temps, la proposta del Consell entrarà en vigor un règim provisional amb les mateixes condicions.
13: I prova un règim transitori, és a dir, si el reglament no està acabat, ja hi estem fent feina amb el reglament, es pot aplicar de cara a l'any que ve règim transitori.
12: I atenció, amb saltar-se la norma, les multes per circular sense permís poden arribar als 100.000 euros per a les empreses de lloguer i als 25.000 per als particulars.
0: En el plànol polític, el conseller de la Mà compareixerà al Parlament per explicar la destitució de la directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer.
5: Això després que tota l'oposició d'Esquerres demanés explicacions pels, diuen, escàndols successius que afecten el seu departament. Volen que Juan Manuel Lafuente aclareixi si s'han produït pressions polítiques a funcionaris del seu departament i si aquestes varen poder influir en expedients o decisions administratives. Escoltàvem el conseller Lafuente.
14: Evidentment, compareixeré a on me digui el Parlament molt gustosament per donar totes les explicacions que en el seu legítim funció d'oposició me demanin i cap problema en informar de lo que vulguin.
0: Entrem ara en pàgina de justícia perquè el Tribunal Superior de les Balears ha confirmat la presó permanent revisable a la mare que va llençar un contenidor de Porto Cristo al seu nadó acabat de néixer i també al tio de la víctima.
1: Segons ha avançat Europa Press, el tribunal ha desestimat els recursos dels tres condemnats. També la germana de la mare va ser multada per omissió de socors i manté les condemnes per assassinat amb traïdoria, ratificant així el posicionament fixat el passat mes de març pel Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Palma. Els fets, recordem, varen ocórrer el novembre del 2023, quan la principal acusada va donar llum una nina prematura a l'interior d'un vehicle on es trobaven també els altres dos processats. Li va donar la menor al seu cunyat, amb qui va acordar desfer-se d'ella. D'aquest el va llançar a un contenidor i tots tres varen partir sense que l'altra dona tampoc fes res per evitar els fets o auxiliar el nadó.
0: En successos, un treballador mort aquest dimarts vespre a les instal·lacions de Tirme, segons ha comunicat el sindicat Comissions Obreres, que ha demanat que s'investiguin les circumstàncies d'aquest tràgic succés.
6: Es tracta d'un empleat del torn de nit de l'empresa Illunion que, segons la informació facilitada per l'organització sindical, va ser trobat sense vida a les 9 del vespre. També es varen detectar nivells elevats de monòxid de carboni a les instal·lacions.
0: Un jove de 26 anys ha resultat ferit greu en haver-se precipitat del tercer pis d'un edifici ubicat al carrer Bunyola de Palma.
6: Els fets varen tenir lloc ahir de vers l'una del migdia. La caiguda es va produir sobre un cotxe, cosa que va esmortir l'impacte. La Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir les causes del succés, tot i que els primers indicis assenyalen que podria tractar-se d'un intent de suïcidi.
0: I en la pàgina econòmica, les hipoteques sobre habitatges a les Balears varen créixer un 10,4% el juny respecte del mateix mes de l'any passat, fins a les 783 operacions que superen els 246 milions d'euros. Són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
5: Tot això mentre 7 de les 10 cases més cares de tot Espanya es troben a Mallorca, segons una classificació elaborada pel portal immobiliari Idealista. Llevat del primer, el quart i el setè lloc, que són a la Costa del Sol, la resta es tracta de propietats situades en els municipis de Pollença, Palma, Puigpunyent, Esporles i Calvià.
0: I quan queden poc més de 3 minuts perquè siguin les 8 del matí, obrim ara la pàgina esportiva.
6: En futbol, el Mallorca torna avui als entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el Ceuta, pendents del mercat de fitxatges i de les lesions. En el capítol de sortides continuen els dubtes de Mateu Morey i Antonio Sánchez de continuar el club mallorquinista. El lateral compta amb l'interès del Girona, que no vol pagar traspàs, i el Cádiz està interessat en el migcampista. A l'infermeria, Sergi Darder i Abdon Prat es varen quedar fora de la convocatòria del partit que va perdre dilluns el Mallorca contra el Granada, i veurem si surten a entrenar. Avui la novetat d'entrenament podrà ser la incorporació del nou fitxatge, Alberto Moreno, que arriba per a disputar la titularitat al lateral esquerre. I en les contractacions, el Mallorca està interessat en Nemanja Gudel, el migcampista serbi ha acabat contracte amb el Sevilla després de 6 anys. El club vermell hauria millorat l'oferta presentada pel Màlaga, que enguany ha ascendit a primera divisió. El Mundial de Piragüisme de Polònia ha començat amb bon peu per a la mallorquina Àngels Moreno, que ha guanyat les seves sèries del C2-500 i C2-200, formant parella amb Victoria Jastrzewska, i passen directament a les finals de cada sèrie. D'altra banda, Marcus Cooper ha accedit a la semifinal amb l'equip espanyol de K4-500 després de guanyar la seva sèrie. I en ciclisme, Enric Mas segueix tercer a la General de la Vuelta. Avui s'enfronta a la sisena etapa, que anirà des d'Alcosebre fins a Castelló.
0: I tenim ara un minut i mig per analitzar què és el que diuen les portades de la premsa de les Illes. Començam amb el diari. El Consell prepara el seu programa de viatges per persones grans. I la imatge de portada és per a Copa del Rei de vaixells d'època. Diu: el vent complica l'inici de la competició. Diario de Ibiza: demanen gairebé 20 anys per a tres policials locals per entrar a casa Lola. I en canvi, la imatge de portada és per les figues i pel, diuen, beneït calor per aquest producte que està beneficiant a la seva recol·lecció. Periódico Ibiza té com a principal tema la satisfacció, que contàvem aquí en aquest informatiu, en el sector turístic amb la nova ruta Ibiza-Nova York. En canvi, curiosa portada, la curiosa foto, les goteres en el parador d'Ibiza, que ha estat recentment obert fa uns mesos. Última hora titula pel fet que la policia imputa 7 activistes i trasllada la investigació a València per la manifestació del 26J contra el turisme. La imatge de primera plana és precisament per aquest sopar a la llesca que comentàvem fa uns minuts, brunzit, com que ara es diu Esborn. I acabam el repàs en les portades de premsa amb el Diari de Mallorca. Cau la venda d'habitatges a les Balears i els preus baixen un 2%. També imatge pràcticament de mitja pàgina d'aquesta darrer sopar en referència al sopar a l'Aies que ha organitzat ahir vespre per aquest col·lectiu brunzit. Arribam així a les 8 del matí. Tornem amb més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.

0: ordinaria de 25 millones de euros para reforzar esa atención de menores en Ceuta, una propuesta que rechazan en las tres comunidades gobernadas por Vox y PP, Castilla y León, Aragón y Extremadura. Además, no van a acudir a la cita. Vox también ha anunciado que va a impugnar cualquier expediente de acogida de menores que reciba e insiste en que la única salida para estos menores es que regresen a sus países. Sí que van a la sectorial de infancia el resto de comunidades gobernadas por el PP, aunque también se oponen a cualquier traslado de menores. La ministra de Infancia, Sira Rego, quiere intentar añadir como otro de los puntos del día la derivación de 500 niñas vulnerables a la península. Este punto se planteará al inicio de la reunión, previsiblemente, como decíamos, a las 10 de la mañana, deberá votarse para poder incluirse en el orden del día. Todo en medio de un clima cada vez más hostil, como decía Selena, en la ciudad autónoma. Anoche una manifestación convocada por redes acabó de nuevo en enfrentamientos. Esta vez los manifestantes eran grupos ultras que, a pesar de los disparos de material antidisturbios, consiguieron entrar a la playa del trampolín destrozando las tiendas y refugios construidos por los migrantes para alojarse mientras les dan otra solución. Hoy de nuevo hay convocatorias de protestas ultras para bloquear la entrada de los camiones que hacen llegar la ayuda humanitaria a Ceuta.
1: Gracias, Rosa. Hasta luego.
0: Buenos días.
1: María Gámez, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: El mando único para Ceuta rectificado, no se van a habilitar para acoger migrantes todos los polideportivos de la ciudad. Es uno de los asuntos que va a explicar en el Congreso Ángel Víctor Torres. Hoy comparece en la comisión, ahí en el Congreso, un total de tres ministros.
2: Sí, entre ellos, como dices, Ángel Víctor Torres, como mando único de Ceuta, va a explicar los recursos y los espacios disponibles con los que el Gobierno cuenta para que Ceuta pueda recuperar la normalidad. La prioridad es la devolución de los migrantes que permanecen en España, tanto mayores como menores de edad, respetando, eso sí, dicen desde el Ejecutivo, el ordenamiento jurídico y los derechos humanos. Pero para que puedan retornar, explican, necesitan filiarlos, esto es identificarlos, y para ello hay que acotarlos, dicen, concentrarlos en algún lugar. En un primer momento, como dices, el Ejecutivo planteó utilizar los polideportivos. Ante las críticas del presidente Vivas y de los ceutíes, han dado marcha atrás y ahora tienen que ver dónde consensuar, en qué espacios hacerlos. Antes que Torres, comparece el ministro de Justicia, Félix Bolaños, va a explicar los refuerzos de personal desplegados en Ceuta para tramitar todos los expedientes, esto es fiscales, abogados de oficios, y el PP seguramente también aproveche su comparecencia para pedir explicaciones por el cese de la funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional que publicó los primeros datos de entradas ilegales de inmigrantes cuando el Gobierno evitaba dar cifras por canales oficiales. También va a pasar hoy por el Congreso la ministra de Sanidad, tres comparecencias previas a la de Pedro Sánchez, que lo hará justo dentro de una semana, el próximo jueves. Moncloa se vio ayer forzada a adelantarle ante las críticas de la oposición, pero también de sus socios. Todos consideran que faltan explicaciones y que la fecha inicial propuesta, la del 9 de septiembre, llegaba demasiado tarde. También por esa polémica entre Interior y Defensa sobre el papel del CNI, sobre si Inteligencia avisó o no lo que iba a suceder.
1: Gracias, María. Hasta Adiós. Luego. Juan Tato, buenos días.
3: Hola, Elena, buenos días.
1: No podemos quitar la vista de Nepal. Esas imágenes que ha dejado la violenta riada que llegó desde el Tíbet son devastadoras. El gobierno habla de más de 800 desaparecidos y ya lo hemos adelantado aquí en Radio 5. Hay cuatro españoles con los que no se ha podido contactar.
3: Sí, hay ya 160 muertos confirmados en Nepal. Las autoridades han elevado además, como decías, a 826 la cifra de desaparecidos, entre ellos 466 turistas extranjeros de distintas nacionalidades, indios, estadounidenses, británicos y también esos cuatro españoles de los que hablaba el ministro Álvarez. Todo después de que un gigantesco torrente de lodo, agua y hielo que se originó en el alto del Himalaya arrasara ayer un valle de montaña en la frontera entre Nepal y el Tíbet, destruyendo edificios, puentes y arrastrando a la gente que huía sorprendida por su velocidad y por su fuerza destructiva. En el lado chino la información es mucho más escasa. Las autoridades informan de solo tres muertos en la región del Tíbet, pero la agencia estatal de noticias china Xinhua ha reconocido que se han producido víctimas significativas en el puesto fronterizo de Girón, en la frontera con Nepal. Se habla de más de 500 desaparecidos, aunque, Elena, no está claro si estas cifras se solapan o no con las de Nepal. Las evaluaciones iniciales de geólogos y glaciólogos apuntan a que un enorme trozo de hielo, posiblemente de medio kilómetro de ancho, se desprendió de un glaciar a una altitud de 5.000 metros y cayó miles de metros hasta un valle fluvial. Los científicos que estudian el desastre afirman que el impacto tuvo una magnitud equivalente a un terremoto de 5 en la escala de Richter y que la energía liberada trituró el hielo, convirtiéndolo en una mezcla de agua, hielo y roca que se desplazó muy, muy rápidamente y que pulverizó todo a su paso. Vamos a estar muy atentos, lógicamente, toda la jornada a cómo avanzan las tareas de rescate, sin perder de vista que miles de personas viven en asentamientos ribereños, aguas abajo de las inundaciones, incluyendo las zonas aledañas a los ríos Bote Koshi y Trishuli en el distrito de Rasuwa. Nadie duda de que, por desgracia, la cifra de fallecidos seguirá aumentando.
1: Gracias, Juan. Hasta luego.
3: Hasta ahora.
1: Vamos con lo económico. Mercedes Ruiz, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Nvidia ha roto todos los pronósticos. Nadie lo esperaba así. En el segundo trimestre, el gigante de los chips, de los microchips, ha recogido casi 60.000 millones de dólares. Por comparar, aunque las comparaciones son odiosas, pero para hacernos una idea de qué supone todo esto. Es tanto como todo el IBEX 35, si sumamos todo lo que ganan las 35 empresas que forman el selectivo.
0: Para que veas la magnitud que tiene efectivamente este gigante. Decimos gigante tecnológico, pero es incluso más allá, ¿no? Bueno, han sido, como decías, unos resultados mejores de lo esperado por el mercado, con los que duplica ingresos y beneficios en un momento especialmente convulso para el sector de las tecnológicas y sobre todo las vinculadas a la inteligencia artificial. El mercado lleva meses en tensión por la subida de los precios del petróleo y sobre todo por los excesos en inversión que acumula la inteligencia artificial y las dudas sobre su rentabilidad, además con la competencia que supone la irrupción en el mercado de la IA china, que es más barata. Pero con todo, este gigante tecnológico supera el examen, demuestra su fortaleza. Su fundador ha dicho que están en un punto de inflexión en el que la IA se traduce en ingresos. Hay que recordar que Nvidia controla el 75% de los chips utilizados para generar y para entrenar y para ejecutar modelos de inteligencia artificial en centros de datos. Los resultados de Nvidia se publicaron anoche ya con el mercado cerrado. Veremos cómo los reciben hoy los inversores, que ya miran también a la localidad de Jackson Hole, el enclave en el corazón de las Rocosas, donde cada año se celebra la reunión de banqueros centrales y que supondrá el estreno del presidente de la Reserva Federal en este foro. La expectativa: ¿qué va a hacer la FED en otoño? ¿Qué hará con los tipos de interés? En un momento también complicado para la renta fija, en los últimos días las rentabilidades de los bonos estadounidenses han escalado a niveles no vistos en 20 años.
1: A las 9 nos lo cuenta David Martínez.
0: David Martínez, desde la Bolsa.
1: Gracias, Mercedes.
0: A ti.
1: Vamos con la cultura. Susana Santolalla, buenos días.
4: Buenos días.
1: Esta madrugada hemos sabido que ha muerto la artista japonesa Yaoko Kusama. Quizás a muchos su nombre no les suena, pero su obra se puede ver en los museos más importantes y tiene esculturas en ciudades de todo el mundo.
4: Así es. Quizá por su nombre no, pero por su imagen era absolutamente reconocible, muy extravagante, pelo rojo, vestía con muchísimos colores y se la conocía como la reina de los lunares. También icónicos sus patrones repetitivos y sus habitaciones de esferas e infinitud generada por espejos, obras en salas cerradas de tamaño reducido, totalmente revestidas de espejos que reflejan de forma infinita luces LED colgantes, esculturas de lunares o globos flotantes. Con ellas, la idea es que el espectador experimente una distorsión total del espacio físico y una inmersión psicológica en el infinito, y lo consiguió. Fue la artista japonesa más cotizada del mundo. Desde 2017, la artista tiene su propio museo en Japón con algunas de sus obras más populares.
1: Bueno, y en la agenda cultural nos vamos de novela negra a Garrafa, a la provincia de Barcelona.
4: Así es. Durante 4 días va a reunir escritores, proyecciones, representaciones teatrales, mesas redondas y debates. Este año la programación gira en torno al cine negro clásico, con actividades inspiradas en películas muy populares como Retorno al pasado, Perversidad, La jungla de asfalto o El tercer hombre. El festival comienza hoy con la proyección del cortometraje El método Mo, de Rocío Juárez, e incluirá sesiones dedicadas a Los intocables, Ciudad de sombras y una adaptación teatral de Casablanca. Entre los invitados destaca Eugenio Fuentes, creador del detective Ricardo Cupido, que recibirá el premio de honor a la trayectoria. Además, el festival reconocerá a las mejores novelas negras escritas por mujeres en catalán y en castellano.
1: Gracias, Susana. Hasta luego.
4: Hasta luego. luego.
1: Vamos con los deportes. Daniel Ampuero, buenos días.
5: Buenos días, Elena.
1: Hoy vamos a conocer los cruces de los 36 equipos que van a participar en la Champions, en la Liga de Campeones.
5: Sí, eso es. Tenemos 5 equipos españoles: Barça, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid, los 4 primeros de la pasada Liga por este orden, y además el Betis. Van a ser 4 bombos. Real Madrid, Barça y Atlético están en el bombo 1, el Betis en el bombo 2 y el Villarreal en el 3. Esto es por ranking, ¿vale? Ajá. El sorteo a las 6 de la tarde, 8, 9 y 10 de septiembre la primera ronda, que se vaya apuntando a la gente las fechas. 27 de enero. Sí, más o menos. Sí, 27 de enero la última jornada, la octava, recuerdo, ¿eh?, que son 7 equipos con los que te tienes que enfrentar. Y la final el 5 de junio en el Estadio Metropolitano. Uh-huh. O sea, que no está nada mal. Mañana los sorteos de Europa League, donde está Celta de Vigo y Real Sociedad, y el de Conference, donde a ver si se puede meter al Getafe, que esta noche a las 9 tiene que certificar el pase, defiende el 3-1 conseguido en la ida en el Coliseo ante el Partizan de Belgrado, en un partido que se va a jugar en la capital serbia. Como siempre, la presión desde las gradas va a ser máxima, pero seguro que el equipo de Bordalás puede mantener esa renta y defenderla y estar en ese sorteo de mañana, que también va a ser ahí en la sede de la UEFA. Además, estos sorteos van a servir para que las federaciones de la UEFA se reúnan para decidir levantar el boicot que anunciaron a las competiciones de la FIFA. Ya saben los oyentes, tras el proyecto de su presidente Infantino de vender participaciones privadas del Mundial y que luego después retiró por la presión. Los miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA y 35 de sus federaciones van a abordar no mantener ese boicot porque afectaría a competiciones como el Mundial Sub-20 femenino, que empieza el 5 de septiembre en Polonia, pues para defender también las competiciones, y una vez que Infantino se ha retirado esas intenciones, pues retiran ese boicot. Bueno, tras la victoria por goleada anoche del Real Madrid en el estreno en el Bernabéu, 4-1 a la Real, hoy le toca al Barça. Va a recibir al Athletic Club en un partido donde Hansi Flick tiene intención de darle minutos, a los primeros minutos a Rodri. Además, va a ser el estreno ante su público. Anoche hubo homenaje a Cucurella por el campeonato del mundo, también estaba allí en ese partido Mikel Oyarzabal, pero esta noche no habrá homenaje a los campeones del mundo, que son 8, del Barça, y en su lugar habrá un homenaje a la estelada. Bueno, Barça-Athletic Club a las 9, media hora antes se va a jugar el Celta de Vigo-Osasuna, ya con el césped de Balaídos en condiciones de poder jugarse. Y ya con estos partidos se ponen todos los equipos al día, todos habrán jugado 2 encuentros y mañana empezará la tercera jornada en Primera División. Y otro sorteo importante esta tarde, el del cuadro final del US Open, donde todavía quedan algunas plazas libres, los van a ocupar los tenistas que vengan de la previa. En chicos, Dani Rincón y Pablo Llamas están a una victoria de meterse en ese cuadro final, y en chicas, solamente Andrea Lázaro, pero le mandamos toda la suerte del mundo para llegar a esa última ronda.
1: Gracias, Dani. Cerramos Chao. La mesa de redacción. Información local.
6: Radio Cinc Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
7: Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 9, pendents avui de la conferència sectorial d'infància, a la qual les Balears s'hi acudeixen telemàticament després d'insistir que l'arxipèlag no pot acollir més menors migrants no acompanyats, tot i expressar el seu suport a Ceuta per la ciutat, per la situació, volíem dir, que està vivint. En el control tècnic és en Júlia Blasco. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres titulars amb Neus Gil. Centenars de persones participen en el darrer sopar a la Llesca de l'estiu.
8: Convocats per la plataforma Brunzit, reivindicaren ahir vespre la recuperació dels espais públics de Palma. La Policia Nacional va obligar a les terrasses del Born a retirar el seu mobiliari per evitar incidents.
7: Creix el nombre d'habitatges a les Balears un 10,4% del lluny respecte a ara fa un any.
8: Fins a les 683 operacions que superen els 246 milions d'euros. Són dades publicades per l'INE.
7: I en els esports?
8: El Mallorca torna als entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el Ceuta, pendents del mercat de fitxatges i de les lesions. En el capítol de sortides continuen els dubtes de Mateu Morey i Antonio Sánchez de continuar al club mallorquinista.
7: Anem a conèixer quina és la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
9: Bon dia. Avui s'espera cel ennuvolat a les Balears, amb precipitacions febles acompanyades de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag, i ocasionalment també acompanyades de tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis s'esperen màximes de 32 graus a Mahó, 31 a Palma i Eivissa, 30 a Formentera. Demà s'espera que les temperatures no tinguin molt de canvis. Pel que fa al vent, avui fluix a moderat del sud i del sud-oest a les costes de Menorca, perill important per rissaga amb oscil·lacions d'1,5 metres. És una informació d'AEMET.
7: I d'AEMET a la Direcció General de Trànsit per saber com s'està circulant per les carreteres. Saludam en José Romero. En Juan, en Planes, bon dia.
10: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es troben tràfic fluid a 100 incidències a el que són les principals carreteres de Mallorca. Només poden destacar el trànsit circulatori a la via cintura, a l'altura de Sonugo i a les entrades i sortides cap al carrer Aragó en totes les direccions. I també trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
7: Avui es celebra la conferència sectorial d'infància, a la qual la consellera de Família del Govern, Sandra Fernández, hi participarà de forma telemàtica. Això un dia després que el Partit Popular hagi registrat una iniciativa en el Parlament per exigir a l'executiu central que protegeixi la frontera marítima de les Illes Balears.
8: La proposició no de llei inclou que el seu suport a Ceuta i destaca que tots els territoris han de fer front a una especial pressió migratòria i necessiten que l'Estat exerceixi plenament, diu el text, les seves competències quant a immigració i control de fronteres. Els populars es reclamen un pla específic per la frontera marítima de l'arxipèlag coordinat pel govern i consells insulars que inclogui més mitjans humans i tecnològics per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, a més de reforçar la vigilància i els recursos per combatre les organitzacions dedicades al tràfic de persones. Escoltàvem la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
11: És presència de policia, és presència de Frontex i més col·laboració també, que deixin de fer-nos que mos llevin de repart de menors quan nosaltres, de manera sobtada, no sabem si avui hauran d'atendre a 20 menors més.
7: Centenars de persones es van reunir ahir a hora baixa al passeig d'Esbord, en la que va ser la darrera convocatòria dels sopars a l'Egesca, una concentració organitzada pel col·lectiu Brunzit, que, recordem, reclama la recuperació dels espais públics de Palma per part dels residents. Per això, la Policia Nacional va ordenar retirar prèviament i de manera temporal tot el mobiliari de les terrasses del passeig. Xavi Ara, bon dia.
12: Bon dia. El cos justifica la seva decisió després dels fets ocorreguts a la finalització de la manifestació del passat dia 26 de juliol contra la massificació turística. La Policia Nacional assenyala a un comunicat que la mesura estava plenament justificada després de la confrontació directa, diuen, d'aquest dia amb puestos amb terrasses que va obligar els clients a abandonar els llocs per raons de seguretat. Ara recalquen des de la Policia Nacional una convocatòria amb la intenció d'alliberar l'espai públic està orientat a l'execució d'accions contra les terrasses, com coaccions, sabotatges o confrontacions directes contra els locals d'hostaleria. Per això, diuen, la retirada del mobiliari urbà té l'objectiu de garantir la integritat física de les instal·lacions i la seguretat dels treballadors i clients.
7: I d'una reivindicació turística a una altra, Gobi Terraferida dona veu i suport a la manifestació convocada a Palma dissabte que ve a hora baixa per l'activista Madó Farta. Critiquen el silenci, diuen, de la presidenta del govern Margà Provenç i del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, després de les demandes de la ciutadania a les darreres concentracions.
12: Una cadira, una camiseta blanca, verda o vermella i un bolígraf és el que demanen les organitzacions als ciutadans que vagin a la manifestació convocada per dissabte a les 7 del capvespre. Una cadena humana a la fresca amb la intenció d'arribar des de la plaça d'Espanya fins a la plaça de Sa Llotja, però sense concentració al consolat de la mà. Joan Moranta, president del GOP, explica aquesta decisió.
13: Recollir tot aquest full d'opinions de Mallorca que volem, que això s'entregarà a la presidenta, això és el millor manifest que se pot fer. I, per altra banda, el que sí volem evitar a totes és que se torni a repetir el que va passar en el final de la manifestació del dia 26 de juliol.
12: La manifestació comptarà amb uns 30 voluntaris que recolliran uns fulls on els manifestants podran expressar els seus desitjos per a la Mallorca del futur. Els voluntaris seran els que traslladaran les demandes del consolat.
7: I seguim parlant del sector turístic, que rep amb molt d'optimisme l'arribada de la connexió directa entre Eivissa i els Estats Units, anunciada per l'aerolínia United Airlines, i que reforçarà un mercat l'americà que ja anava a l'alça a les Pitius, a Ignasi Gras.
14: A partir del mes de juny, Eivissa connectarà amb Nova York amb 4 vols directes setmanals operats per l'aerolínia americana United Airlines, la primera connexió transatlàntica per unir l'illa Pitiusa amb els Estats Units. Des del sector reben amb optimisme la notícia, que diuen fa temps que esperaven, en part perquè el perfil de turista americà és de més luxe i alta gamma. Marc Rahola, CEO del grup hoteler Ramat, i on els estadounidencs són el primer mercat, i Nina Diekman, de Viatges Atalaia.
15: Llavors, com tenen menys vacances, gasten igual o més. Però, clar, tenen més per gastar el dia. Anem a dir d'aquesta manera. El que nosaltres tenim quasi 4 setmanes, ells són 2.
16: Busquen complementar pues, con la oferta cultural que tenim, ja que aprovechen el viatge, van a Formentera, aprovechen per visitar altres coses.
14: El turista americà ja ha guanyat presència en els darrers anys a l'illa. Segons dades del Consell, va representar un 5,25% del turisme internacional entre abril i octubre del 2025 i el juny d'aquest any ha experimentat un augment del 22% respecte al mateix mes de l'any anterior. Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa.
17: Són uns 115.000 americans que cada any venen a Eivissa fent connexions, amb la qual és difícil arribar a Eivissa, però així tot això demostra que hi ha un gran interès en venir a Eivissa.
14: I a partir del proper juny ja podran viatjar directament des dels Estats Units sense fer cap escala.
7: I parlem ara d'altres qüestions a les 8:52 minuts perquè els residents a les Illes Balears quedaran exempts de la limitació d'entrada de vehicles a Menorca que el Consell Insular proposarà el pròxim dilluns. L'objectiu, aplicar els topalls el pròxim estiu. Si la proposta retarda, s'activarà un règim transitori amb les mateixes restriccions, Clara Ceballos.
18: Els turistes i visitants que portin el cotxe per passar les vacances a l'illa hauran de demanar i pagar un permís previ. També es limitarà el nombre de vehicles que podran portar a Menorca les empreses de lloguer externes. El topall es revisarà cada un o dos anys, però en cap cas afectarà als residents de Balears. Els no residents que tinguin casa aquí podran portar un cotxe per habitatge. Escoltem Adolfo Vilafranca, president del Consell Insular.
19: Nosaltres volem, evidentment, beneficiar la gent de Menorca i si hi ha que aplicar una regulació addicional en els altres residents de Balears, ho podem fer. De moment està obert, és a dir, estan exempts tots els residents de Balears.
18: Unes restriccions que s'aplicaran ja el pròxim estiu. Si no s'aprova a temps, la proposta del Consell entrarà en vigor un règim provisional amb les mateixes condicions.
19: I prova un règim transitori, és a dir, si el reglament no està acabat, ja hi estem fent feina amb el reglament, es pot aplicar de cara a l'any que ve règim transitori.
18: I atenció, amb saltar-se la norma, les multes per circular sense permís poden arribar als 100.000 euros per a les empreses de lloguer i als 25.000 per als particulars.
7: Parlem ara del Tribunal Superior de Justícia de les Balears perquè ha confirmat la presó permanent revisable al tio i a la mare que van llançar un contenidor de Porto Cristo al seu nadó acabat de néixer el novembre del 2023.
8: El tribunal ha desestimat els recursos dels tres condemnats, també la germana de la mare que va ser multada per omissió de socors i manté les condemnes per assassinat amb traïdoria, ratificant així el posicionament fixat el passat mes de març pel Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Palma.
7: En successos, un treballador ha mort aquest dimarts vespre a les instal·lacions de Tirme, segons ha comunicat el sindicat Comissions Obreres, que ha demanat que s'investiguin les circumstàncies d'aquest succés.
8: Es tracta d'un empleat del torn de nit de l'empresa Ilunion que, segons la informació facilitada per l'organització sindical, va ser trobat sense vida a les 9 del vespre. També es varen detectar nivells elevats de monòxid de carboni a les instal·lacions.
7: I un jove de 26 anys ha resultat ferit greu en haver-se precipitat del tercer pis d'un edifici ubicat al carrer Bunyola de Palma.
8: Els fets varen tenir lloc ahir de vés la una del migdia. La caiguda es va produir sobre un cotxe, cosa que va esmorterir l'impacte. La Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir les causes del succés, tot i que els primers indicis assenyalen que podria tractar-se d'un intent de suïcidi.
7: I un darrer apunt econòmic. Les hipoteques sobre habitatges a les Balears varen créixer un 10,4% del juny respecte del mateix mes de l'any passat, fins a les 783 operacions que superen els 246 milions d'euros, dades publicades per l'INE.
8: Tot això mentre 7 de les 10 cases més cares de tot Espanya es troben a Mallorca, segons una classificació elaborada pel portal immobiliari Idealista. Llevat del primer, el quart i el setè lloc, que són a la Costa del Sol, la resta es tracta de propietats situades en els municipis de Pollença, Palma, Puigpunyent, Esporles i Calvià.
7: 8:55, les primeres llampugues ja són als mercats. Dimarts va ser el primer dia de pesca, marcat pel mal temps a alguns ports, però els pescadors estan satisfets per la quantitat i la mida dels exemplars que han dut a terra. De moment, els preus oscil·len entre els 9 i els 15 euros al quilo.
12: La temporada de la llampuga arrenca amb bones sensacions al sector. Ahir, en el primer dia de venda, mercats com el de l'Olivar a Palma, com dèiem, els preus van entre els 9 i els 15 euros al quilo en funció del tamany dels exemplars. Tot i així, el volum de vendes està sent de moment discret i no estan sent els protagonistes els tendals. Són José Martín, de Peixos Marilén, i Rosa Torres, de Peixos Carmen.
20: Pues són exemplars de quasi un quilo, o sea, han començat enormes. Normalment, les primeres, antigament, solien ser només grans d'un pam, i mira això aquí en Bergàndia.
21: I s'ha fet bastant de bé de preu, pues, com si m'ho idò. Perquè hi ha altres anys, només, si només hi ha una barca, pues el preu puja, però avui, com que hi havia quilos, pues ens hem esperat un poquet i el preu crec que està molt assequible.
12: Si tot va bé, trobarem llampuga al mercat fins a final d'any.
7: Els esports en futbol, el Mallorca torna avui als entrenaments, ho farà mitja hora per preparar el partit de diumenge contra el Ceuta. Segueix pendent del mercat de fitxatges, continuen els dubtes de continuïtat de Mateu Moroi i Antonio Sánchez, mentre que la infermeria Sergi Darder i Abdon Prats es van quedar fora, recordant, de la convocatòria del partit contra el Granada, i veurem si poden estar disponibles per als pròxims duels. La novetat avui serà previsiblement la incorporació d'Alberto Moreno, que arriba, recordem, per disputar la titularitat en el lateral esquerre, i en les contractacions el Mallorca està molt interessat en Nemanja Gudel. Canviem d'esport, parlem ara de piragüisme dels Mundials de Polònia, que han començat amb bon peu per a la mallorquina Àngels Moreno, que ha guanyat les seves sèries del C2-500 i del C2-200, formant parella amb Victoria Jarczewska, i passen directament a les finals de cada prova. D'altra banda, Marcus Cooper ha accedit a la semifinal amb l'equip espanyol del K4-500 després de guanyar la seva sèrie. I en ciclisme, pendents de la Vuelta, Enric Mas és tercer a la general, avui sisena etapa al Cosebre Castelló. I avui a la cultura parlant de teatre i fotografia.
8: En teatres avui es representa Santanyí, un bostezo melancòlico de la tierra, una investigació escènica que explora la cova com a símbol de la deessa matriarcal, un espai de trànsit entre allò visible i allò invisible, on allò sagrat i allò poètic es troben. La peça articula un diàleg entre l'intèrpret, que és bufó, boig i guru al mateix temps, i els ecos de poetes antics que emergeixen com a infants fantasma de la cova, connectant passat, present, memòria i ritual. Serà a les 8 del capvespre al Teatre Principal de Santanyí. I ara anem fins a Eivissa perquè la Galeria La Nostra Sala inaugura avui l'exposició de Mohamed Chendri, Els meus ulls. Ganes de cridar el mar, t'estimo ben gran. Chendri ens regala una visita fotogràfica a través de la seva mirada. En essència, ens convida a veure Eivissa des d'una perspectiva ben diferent, la dels ulls d'un fotògraf que va arribar a l'illa als 12 anys i s'ha criat aquí. Mohamed ha convertit Eivissa en una font inesgotable d'inspiració i en un escenari d'una obra tan singular com reconeixible. Sentir-te a prop
6: quan estic lluny. Ràdio 5, Tot Notícies, Illes Balears.
7: Un minut per les 9, repassam ara altres previsions informatives.
12: Pendents de la conferència sectorial d'infància entre el govern central i les comunitats autònomes per abordar l'acollida de nens i adolescents procedents de Ceuta, visitarem el campament d'estiu organitzat per l'Associació Espanyola contra el Càncer a la Victòria Alcúdia, i a Menorca Salut presenta el projecte d'història clínica electrònica compartida dels usuaris de residències.
7: I acabant, com sempre, amb la bona notícia, avui la de l'Ajuntament de Calvià, que ha posat en marxa un programa de 53 activitats gratuïtes a Magaluf que combinen música en directe, cinema, espectacles, tallers i activitats esportives i de benestar. La programació disponible des del passat dijous i que s'allargarà fins a finals d'octubre es desenvolupa al passeig marítim Gabriel Escarrer en horari d'hora baixa. Avui dijous, per exemple, podreu gaudir a partir de les 8 de la projecció de la pel·lícula ET. Així arribam a les 9, tornant a més actualitat en el butlletí de les 10. Fins després.
6: Son las 9, las 8 en Canarias.
2: Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Elena Guijarro.
1: Muy buenos días, 28 días de la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la 1:30, Balears i altres 13 comunitats autònomes han votat a favor de transferir 25 milions d'euros a Ceuta per a l'atenció de menors estrangers no acompanyats. Això després de l'entrada massiva de migrants en situació irregular passat 30 de juliol. L'executiu autonòmic insisteix, però, que no pot acollir més d'aquests menors en el seu territori perquè els seus serveis estan saturats. És una de les notícies del dia en aquest dijous, 27 d'agost, amb Paco Laguna, control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant altres notícies amb Amador Bausà. La Policia Nacional assenyala a 7 persones com a responsables dels aldarulls després de la protesta contra la massificació turística del passat 26 de juliol a Palma.

0: Estamos con violencia, estamos muy satisfechos por todo el trabajo que está haciendo con todas estas decisiones que se han tomado y están muy a la baja. El que nos está preocupando y sobre todo ocupando con mucho esfuerzo, sobre todo por la noche, que es cuando más sucede, son los robos en interiors de vehículos.
1: El misser de les activistes detengudes per fer unes pintades immobiliàries de Santa Maria diu que es varen vulnerar els seus drets fonamentals.
2: Josep de Luís afirma que no varen rebre una assistència legal adequada, ja que varen ser ateses per telèfon per un advocat d'ofici.
3: Ells són detingudes. En el moment que són detingudes, agents de la policia comencen a parlar amb elles. És el que la policia moltes vegades diu manifestacions espontànies, però clar, no són exactament manifestacions espontànies. Una persona està detinguda, la pressió i les circumstàncies psicològiques que això representa.
1: El campament de la Victòria, al CUDIA, acull aquest dia unes activitats per a familiars de pacients oncològics.
2: Organitzat per l'Associació Espanyola contra el Càncer, ofereix de manera gratuïta una estada i activitats per desconnectar de la seva rutina. José Reyes, president de l'Associació Les Balears.
4: I el que fan és estar aquí durant una setmana amb els nostres equips de voluntariat i els nostres psicòlegs, i el que perseguim és que puguin tenir una setmana de desconnexió respecte de la seva situació habitual, una situació en la que la malaltia està present en el seu dia a dia, i que d'aquesta forma puguin fer companyia amb altres salots que estan en la mateixa situació i poder tenir una experiència positiva de conèixer la illa, de conèixer el nostre entorn.
1: I parlarem també d'esports.
2: Arnau Puigmal no s'ha entrenat avui amb els seus companys i de moment s'uneix a les baixes de Sergi Darder i Abdon Prats, si s'ha exercitat el darrer fitxatge Alberto Moreno.
1: I parlarem també de cultura perquè el Parc Municipal de la Torre Felanitx va acollir ahir vespre la darrera actuació de Love of Lesbian. Que s'acomiada temporalment de l'escenari després de 25 anys. Les festes de Sant Agustí varen gaudir del concert de la banda catalana que posa un punt i a part i a part en la seva trajectòria. Anem a conèixer la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Muriós.
5: Bon dia. Avui a Balears, cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles acompanyades ocasionalment de tempesta i de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis, s'esperen màximes de 32 graus a Mahó, 31 a Palma i Ibiza, 30 a Formentera. Avui el vent, amb tendència a bufar moderat del sud i del sud-oest i perill important a les costes de Menorca per rissaga amb oscil·lacions d'1,5 metres. Demà les temperatures amb pocs canvis, les mínimes a la nit no baixaran dels 25 graus a Eivissa, 24 a Palma, Mahó i Formentera. Pel que fa a les màximes, baixen al nord de les illes. S'esperen màximes demà de 32 graus a Palma i Mahó, 30 a Eivissa i Formentera. Cel ennuvolat amb precipitacions demà en general febles acompanyades de fang i ocasionalment de tempesta. Demà, vent de fluix a moderat de component oest tendint a la tarda a afluixar. Continua el perill important de les costes de Menorca per rissaga amb oscil·lacions d'1,5 metres. És una informació d'AEMET.
1: A partir de les 2:10, tota l'actuació, tota la informació de les Illes Balears, tornem en aquesta hora.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se cumplen 4 semanas de la entrada masiva en Ceuta y el malestar social ha estallado en la ciudad autónoma. Los ánimos están muy crispados, la noche ha sido muy tensa. Tras la manifestación vecinal más multitudinaria hasta la fecha, un grupo de personas destrozó varias de las chozas que se han levantado en la playa del Trampolín y la policía tuvo que contenerlos para que no atacaran a los migrantes. Además, esta madrugada han sido detenidos 12 marroquíes por apedrear y herir a 4 militares en una emboscada. Vamos a ver cómo están los ánimos hasta ahora. Esqui Macías, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa. Lo cierto es que por las mañanas la zona centro de Ceuta es una ciudad más o menos normal, donde las tiendas, los bares, los restaurantes están abiertos y donde no se ven demasiados migrantes merodeando por las calles, quizá alguno de manera aislada. Migrantes que se concentran, además de las zonas habilitadas para ello, en las playas del Trampolín y de Benítez, alejados del casco urbano. El ambiente comienza a caldearse, eso sí, por las tardes, cuando los vecinos, hartos de la situación en la que se encuentran, realizan movilizaciones espontáneas para mostrar su rechazo a la situación actual de la ciudad autónoma. Para esta tarde, por ejemplo, hay una convocatoria que está circulando por los grupos de WhatsApp de los vecinos para intentar boicotear la salida de un camión de suministros alimentarios con destino a la playa del Trampolín. De momento, a esta hora, como decimos, calma tensa en Ceuta, al igual que en las últimas jornadas.
0: Las autoridades ceutíes llaman a la calma, también el gobierno, al que el PP culpa de esta escalada de tensión. Alberto Núñez Feijóo acusa a Moncloa de no estar haciendo nada. En un mensaje en sus redes sociales, el líder del PP se pregunta si el Ejecutivo está esperando a que ocurra una desgracia. El portavoz Borja Sémper acaba de anunciar que han registrado una proposición no de ley para que el ejército pueda actuar en Ceuta y en la frontera. Le escuchamos.
3: Es desolador esta actitud de mirar para otro lado y hacernos creer que aquí no pasa nada o que lo que ha pasado está controlado. Y esto no es cierto. Está descontrolado. La crisis de Ceuta, el gobierno está siendo incapaz de encauzarla y de controlarla.
0: Y con este ambiente, hoy pasan 3 ministros por el Congreso. Dentro de unos minutos va a empezar la comparecencia de Ángel Víctor Torres. En estos momentos es Félix Bolaños quien lo hace. El ministro de Justicia ha dicho que la prioridad es la repatriación de los migrantes que siguen en la ciudad y ha insistido en que el gobierno no tenía información previa sobre la entrada masiva. Leticia Arenas, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. El ministro no ha querido citar a sus compañeros de gobierno, ni a Marlaska, ni a Robles. No ha querido dar la razón explícita a uno de los dos, pero sí ha dejado claro que la posición oficial del Ejecutivo es la que defiende Interior, Félix Bolaños.
5: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
4: El ministro de Justicia cree que detrás de la llegada masiva de migrantes están varios bulos que corrieron por redes sociales hablando, por ejemplo, de fronteras abiertas a nado. No implica a Marruecos.
5: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta.
4: Pero la oposición le apretaba por ahí, por Marruecos, y el gobierno defiende años de relación diplomática que permitía, aseguraba Bolaños, la repatriación inmediata de la mayoría de los migrantes. PP y Vox entienden que el Ejecutivo no está siendo firme ante lo que califican de invasión. Pepa Millán, Cuca Gamarra.
6: Ha sido un acto de guerra perpetrado por Marruecos, iniciado desde hace años y tolerada por ustedes.
7: Invadir, según la Real Academia de la Lengua, ocupar anormal o irregularmente un lugar. Yo no sé si tienen ustedes alguna duda de que esto es lo que ha ocurrido. Es llamar a las cosas por su nombre.
4: El gobierno defiende su labor en Ceuta. El Estado, decía Bolaños, está volcado con la ciudad.
0: Hoy está en Ceuta el expresidente José María Aznar. Está compareciendo en estos momentos ante los medios. Le escuchamos en directo.
8: No lo que se piense o se diga al otro lado de la frontera. Esta ha sido la mayor, pero no la primera avalancha. Y debe ser la última que nos sorprenda inermes.
0: A partir de ahí media escuchamos más. Es volviendo al Congreso, el triplete de ministros lo completa la de Sanidad, que ha vuelto a negar que los hospitales y centros de salud de Ceuta estén colapsados y ha acusado a PP y a Vox de estigmatizar a los migrantes con mensajes alarmistas. Escuchamos a Mónica García y a la popular Carmen Fúnez.
9: Lo único y lo más eficaz son alojamientos seguros, alojamientos salubres, agua, higiene, saneamiento, vacunación, vigilancia, buen diagnóstico y un aislamiento individual cuando esté así indicado.
10: Usted ha venido a justificar su relato y no ha venido a asumir ningún tipo de responsabilidades. Llegó tarde antes, durante y después de la crisis.
0: Y en paralelo a estas comparecencias, la ministra de Infancia y los consejeros autonómicos han aprobado por unanimidad la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para que atienda a los miles de menores que están solos en la ciudad. No han acudido a Aragón, Extremadura ni Castilla y León, donde Vox tiene las competencias. El resto de comunidades gobernadas por el PP se han negado a debatir sobre los posibles traslados de estos niños a la península. Alba Urrutia, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí, 25 millones aprobados por unanimidad. Algunas han subrayado, eso sí, que son insuficientes. Aseguran que eso solo cubre 2 o 3 meses y hoy aquí no se ha podido debatir la situación de los menores por un tema de procedimientos. La ministra Sira Rego ha insistido en que ahora casi todo depende de Ceuta. Les ha planteado la posibilidad de hacer convenios bilaterales con otras comunidades, también de firmar convenios con entidades y reprocha la postura, dice, de los populares, que han insistido hoy en que no iban a participar en ningún reparto. Los populares se están poniendo, dice Sira Rego, del lado de Vox.
12: El señor Feijóo hablando de deportación masiva de niños, pidiéndonos que hiciéramos una cosa absolutamente ilegal y abrazando las hipótesis más ultras. Y ahora, pues algunas comunidades autónomas, afortunadamente, entendiendo que hay que tramitarlo de manera individualizada, niño a niño y niña a niña, y que eso requiere y exige tiempo. Y que ese tiempo hay que ganarlo fuera de Ceuta.
11: Rego ha explicado que son 1.500 menores los que hay ahora en Ceuta, de ellos 700 son niñas, y ha apuntado a que el objetivo ahora es convocar otra conferencia sectorial para abordar un punto que hoy no se ha podido tocar y para hacer un diagnóstico, porque la intención, dice, es aprobar más dinero.
0: Y en este punto, una última hora nos lleva a Huesca, a Sariñena. Se ha derrumbado un edificio, podría haber operarios atrapados. ¿Qué más sabemos? Gemma Cortijo, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se trata de un edificio ubicado en la calle Fatas, de propiedad privada, en el que se estaban realizando unas obras. En estos momentos los trabajos se centran en apuntalar y asegurar la estabilidad del edificio. Se trabaja también en verificar, como decía, si hay personas en el interior, ya que la zona cuenta con gran cantidad de escombros. Una noticia que acabamos de conocer hace apenas unos minutos, aunque los servicios de emergencia recibían este aviso en torno a las 12 del mediodía. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos de la Diputación Provincial de Huesca. También se ha realizado un llamamiento extraordinario a los equipos de bomberos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza. En estos momentos, como decimos, se trabaja para ver si hay personas en el interior del edificio.
0: A partir de inmediato les contaremos las novedades y seguimos también muy pendientes de Nepal tras la brutal riada que este miércoles asoló esta remota zona del Himalaya. Por ahí empezamos el repaso al resto de la actualidad. Luis Ortín, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Lo último que sabemos es que se ha formado un lago en el lugar donde se produjeron las inundaciones y hay riesgo de que se desborde. Aurora Moreno, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Sí, la avalancha ha bloqueado el río, el agua se ha embalsado y el nivel está creciendo peligrosamente. El último balance de la riada en la frontera entre Tíbet y Nepal eleva la cifra de muertos a 359. Hay casi 1.400 desaparecidos, 517 de ellos extranjeros de una treintena de países.
16: El problema,
15: explica el portavoz de uno de los hospitales de Katmandú, es que no hay conexiones por carretera, si no recibiríamos a muchos más pacientes. Todavía no se conoce la situación real, asegura. Sin carreteras, caminos ni puentes, prácticamente solo con helicópteros, los servicios de socorro todavía no han llegado a las áreas más inaccesibles.
14: Bueno, pues en relación a esta catástrofe, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado esta mañana que hay 4 españoles de los que no se sabe nada. Y otro país que centra hoy las miradas es Noruega, porque el rey Harald V, el jefe de Estado más anciano de Europa, está muy grave de salud. Estaremos atentos también a cualquier actualización. De vuelta a España, un robo, el del Tesoro de Villena, la sustracción de uno de los mejores conjuntos de piezas de la Edad de Bronce de toda Europa, ha ocurrido esta madrugada en el Museo de la localidad alicantina. ¿Qué más datos tenemos? Javier Sancho, buenas tardes.
17: La alarma sonó minutos después de las 5 de la madrugada, pero pocos detalles más del suceso se conocen a esta hora. Se sabe que el hecho se cometió en pocos minutos, que una parte del tesoro no ha sido tocada y que las cámaras han mostrado 2 vehículos y un número de participantes que no se ha dado a conocer mientras avanzan las investigaciones. El alcalde del municipio, Fulgencio Cerdán, confirmaba el hecho esta mañana visiblemente emocionado.
18: Absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos. Por tanto, bueno, quiero trasladar mi apoyo a toda la gente de Villena, porque
16: se tiene que estar sintiendo, al menos como yo me siento en estos momentos.
17: El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería fechada hacia el año 1000 a.C. que está compuesto principalmente por piezas de oro y de plata.
0: Y en los deportes, nuevo giro en el caso Julián Álvarez, segundo día consecutivo en que el jugador se ausenta del entrenamiento y comunicado del club rojiblanco hace una hora. Fernando Cardenal, buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Respaldo unánime del Consejo de Administración para defender la estrategia del club y la decisión de no vender a Julián al FC Barcelona. En el comunicado explican que el club siempre está abierto a negociaciones que se hagan de manera ética y respetuosa, criterios que entienden que no ha seguido el Barça y por lo tanto no hay opciones de vender a Julián al club azulgrana. Ahora el futbolista solo tiene dos opciones: o salir a Inglaterra, al Arsenal, o quedarse en el Atleti pidiendo perdón. El club tiene previsto reunirse con el futbolista después de faltar hoy por segundo día consecutivo a la sesión con sus compañeros.
0: Con este y más volvemos a partir de 12:30.
20: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, són les 2:10. Balears i altres 13 comunitats han votat a favor de transferir 25 milions d'euros a Ceuta per a l'atenció de menors estrangers no acompanyats després de l'entrada massiva de migrants en situació regular el passat 30 de juliol. L'executiu autonòmic considera, però, insuficient aquesta quantitat i insisteix que no pot acollir més menors en el seu territori perquè els seus serveis estan saturats amb 909 d'aquests menors. És una de les notícies del dia en aquest dijous 27 d'agost. Amb Paco Laguna, control tècnic, us saluda Xisco Díaz. Repassam més titulars amb Amador Bausà. La Policia Nacional assenyala 7 persones pels aldarulls per la protesta contra la massificació turística del passat 26 de juliol a Palma.
21: Els ha identificat i els ha responsabilitza, volíem dir, de cometre desordres públics i danys a 7 activistes. Segons el relat de les unitats que hi varen intervenir, els 7 individus varen llançar pedres, llaunes i pals als agents.
20: Segueix l'escepticisme sobre la limitació de vehicles a Menorca.
21: El PSOE exigeix una tramitació d'urgència per no votar-hi a favor, mentre més per Menorca qualifica la proposta d'electoralista i diu que oculta el sentit del seu vot.
20: I en els esports?
21: Arnau Puigmal no s'ha entrenat avui amb els seus companys i de moment s'uneix a les baixes de Sergi Darder i Abdon Prats. Si s'ha exercitat el darrer fitxatge, Alberto Moreno.
20: Anem a pegar una ullada a la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
22: Bon dia. Avui a Balears, cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles acompanyades ocasionalment de tempesta i de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis, s'esperen màximes de 32 graus a Mahó, 31 a Palma i Ibiza, 30 a Formentera. Avui el vent, amb tendència a bufar moderat del sud i del sud-oest i perill important a les costes de Menorca per rissaga amb oscil·lacions d'1,5 metres. Demà les temperatures amb pocs canvis, les mínimes a la nit no baixaran dels 25 graus a Ibiza, 24 a Palma, Mahó i Formentera. Pel que fa a les màximes, baixen al nord de les illes. S'esperen màximes demà de 32 graus a Palma i Mahó, 30 a Ibiza i Formentera. Cel ennuvolat amb precipitacions demà en general febles acompanyades de fang i ocasionalment de tempesta. Demà vent de fluixa moderat de component oest tendint a la tarda a afluixar. Continua el perill important de les costes de Menorca per rissaga amb oscil·lacions d'1,5 metres. És una informació d'EMET.
20: El govern balear ha expressat el seu suport a Ceuta i ha votat a favor de la transferència de 25 milions d'euros per atendre els menors que varen arribar en l'entrada massiva del passat 30 de juliol. Això sí, rebutja haver d'acollir-los. La consellera de Benestar Social ha participat avui de manera telemàtica a la conferència sectorial d'infància convocada per acordar en les comunitats el repartiment d'aquests menors. Anem en directe a la seu de la conselleria a Palma. Inés Candell, bon dia. Quina és la postura que ha fixat el govern avui?
23: Bon dia, Xisco. Així és, a part d'aquesta aprovació per unanimitat, el govern ha traslladat el seu compromís i suport a Ceuta i ha demanat al Ministeri que s'actuï, que assumeixi la seva responsabilitat. Han demanat que s'escolti aquesta comunitat a Ceuta, que des de fa un mes reclama el retorn de totes les persones que van creuar la frontera, també dels menors. De fet, les Balears han incidit en això, dient que no demanen un retorn massiu, però que s'ha d'estudiar cas per cas. Sandra Fernández, la consellera de Famílies.
24: Se proceda, si es posible, que en muchos casos sí que es posible, porque además el gobierno de Marruecos así lo ha trasladado, a la reagrupación familiar, al retorno de todos estos menores, porque seguimos diciendo que evidentemente cuando hay una familia protectora, donde mejor están los niños y las niñas, evidentemente es con sus familias.
23: Una reagrupació que no s'està fent, diuen. De fet, la consellera ha recalcat en el fet que ni tan sols se sap el nombre de menors reals que hi ha a Ceuta. Per això no s'ha tractat el tema del repartiment, tot i ells insistir que les Balears tots els recursos estan més que saturats i que, per tant, no en poden acollir.
24: Vamos a saber y que nos digan cuál es la realidad de Ceuta, qué es lo que está ocurriendo, cuántas personas hay, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adolescentes hay hoy en día que se estén identificados y evidentemente después pues poder abordar otros puntos que en el caso de Baleares, hoy que no se ha hablado de este posible reparto, pero evidentemente sí que lo hemos trasladado que nosotros no podemos acoger pues a más menores migrantes porque tenemos un sistema completamente desbordado, cada día siguen llegando a nuestras costas más niños y más niñas migrantes.
23: Diuen que ara es mantindran a l'espera d'una nova convocatòria del Ministeri, però han reclamat ja una política migratòria real que impedeixi que aquestes persones arribin al nostre territori i, en cas que arribin, siguin retornats.
20: Gràcies, Aina, per aquesta darrera hora. Canviant de tema ara, parlam del fet que la Policia Nacional ha identificat i assenyalat 7 persones com a responsables dels aldarulls que es van produir el passat 26 de juliol després de la protesta contra la massificació turística a Palma. Els agents els han identificat com a presumptes responsables dels delictes de desordres públics i danys. Segons el relat de les unitats que hi van intervenir, els imputats van llançar pedres, llaunes i pals als agents.
21: La investigació interna oberta per determinar si hi va haver una possible mala praxi policial durant les càrregues s'ha traslladat a la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana, d'on venien les unitats desplegades aquell dia. L'objectiu és determinar si algun agent es va accedir a la seva actuació. Segons els serveis sanitaris, al manco 8 persones varen resultar ferides lleus durant les càrregues.
20: I tot plegat es coneix el mateix dia que la Policia Nacional ha fet balanç de l'operació estiu.
21: El cap del Grup Operatiu de Resposta de la Prefectura Superior de Policia de Balears, Javier Martín de la Torre, ha explicat que l'activitat delictiva a Palma ha baixat aproximadament un 10% respecte de l'estiu passat, especialment dels furts i els robatoris amb violència.
1: Está siendo prácticamente un verano histórico con una bajada a raíz de todas estas medidas comentadas. Tanto los hurtos como los robos con violencia, estamos muy satisfechos por todo el trabajo que está haciendo con todas estas decisiones que se han tomado y están muy a la baja. El que nos está preocupando y sobre todo ocupando con mucho esfuerzo, sobre todo por la noche, que es cuando más sucede, son los robos en interior de vehículo.
21: L'operació, que va començar a mitjan maig, acabarà el 30 de setembre, volíem dir, ja ha permès detenir 450 persones a Palma. El dispositiu, recordem, compta amb la col·laboració amb les policies que venen d'altres països. Avui han acomiadat 3 agents procedents d'Alemanya, Països Baixos i Romania.
20: I seguim parlant també de la Policia Nacional, perquè centenars de persones es varen reunir ahir hora baixa al passeig d'Esborn de Palma, en la que va ser la darrera convocatòria del Sopars a la Gesca, un acte organitzat pel col·lectiu Brunzit, que, recordem, reclama la recuperació dels espais públics de ciutat per part dels residents. La Policia Nacional va ordenar retirar de manera temporal tot el mobiliari de les terrasses d'aquest enclau del passeig d'Esbor, una mesura que no va agradar a la patronal de restauració CAEB. El seu gerent, Bartomeu Mas, diu que és perfectament compatible un sopar festiu amb el manteniment de les terrasses, però es queixa que els restaurants hagin de pagar, afirma, quan la situació adopta un caire polític.
2: No tenim per què retirar-nos o fer-nos retirar per obligació perquè se faci un acte festiu d'aquest tipus. Si és un acte reivindicatiu, ja parlem d'una altra cosa. Llavors, si és un acte reivindicatiu, o n'hi ha d'haver una manifestació, o n'hi ha d'haver gent pues, amb pancartes, si ha d'haver tal, pues, llavors s'estem parlant d'una altra cosa i això ja ens sona més de politiqueo. I com que ens sona més de politiqueo, pues, no ens agrada que ens agafin a altres com un sac de boxa a on peguen els discots.
20: El sopar va transcorrer en normalitat i amb esperit, com sempre, reivindicatiu, el d'intentar recuperar els espais públics perquè segueixin sent dels residents.
3: Sempre deixen desplaçats, no?, els habitants de Silla i de Palma, i bé, ja és una manera fantàstica que no genera cap problema i ens ha passat molt bé, i així també fem una cosa reivindicativa per aquesta via, no?
5: Així l'estat de Mallorca és bastant crític, la veritat. Així que, bueno, pues, ocupar els espais i compartir, fer barri i tot el que s'està destruint sempre està bé.
20: I més qüestions polèmiques. L'advocat de les activistes detengudes per fer unes pintades a immobiliàries de Santa Maria considera que es varen vulnerar drets fonamentals. Recorden que varen sol·licitar declarar voluntàriament dia de 7 de juliol, 2 dies després de les detencions, una vegada es varen assessorar legalment.
21: El seu advocat, Josep de Luis, diu que estan pendents que el jutjat provesqui la petició de declaració. Entenen les detencions com a desproporcionades i que es basen en un material que podria vulnerar els seus drets fonamentals. A més, destaca que no varen rebre una assistència legal adequada, ja que varen ser ateses per telèfon per un advocat d'ofici. Josep de Luís assenyala que, segons les activistes, la policia els va fer preguntes perquè quedés constància i assenyala que això després es presenta com a manifestacions espontànies quan no ho són, ja que s'han fet sota pressió.
4: Ells són detingudes. En el moment que són detingudes, agents de la policia comencen a parlar amb elles. És el que la policia moltes vegades diu manifestacions espontànies, però clar, no són exactament manifestacions espontànies. Una persona està detinguda, la pressió i les circumstàncies psicològiques que això representa.
21: L'advocat diu que, encara que no es poden fer afirmacions contundents, pareix raonable pensar que aquesta actuació tenia motivacions concretes de supressió d'aquest tipus d'accions de protesta.
20: I ara vos contam que la limitació de vehicles a Menorca continua generant debat pocs dies abans que el ple de l'Illa voti la proposta del Consell. El PSOE exigeix una tramitació d'urgència per votar-hi a favor, mentre Més per Menorca qualifica la proposta d'electoralista i oculta el seu sentit del vot. Clara Ceballos.
6: El Partit Socialista critica el Consell per no haver buscat consens abans de dur el text al ple i avui comunicaran al PP les esmenes que presentaran dilluns, entre elles la necessitat de tramitar per la via d'urgència la reforma de la llei que permetrà la limitació d'entrada de vehicles. Josep Pastrana és conseller del PSOE.
7: Tenint en compte el que són els terminis que s'estan duent en el Parlament, si no hi ha voluntat per part de tots els partits polítics de que això es faci, es tramiti per urgència, no arribarem. I el que volem és que s'arribi, que aquesta limitació sigui efectiva de cara a l'estiu que ve.
6: Des de Més per Menorca també defensen limitar l'entrada de cotxes a l'illa, però consideren la iniciativa del Consell una simple estratègia electoral i en qüestionen l'eficàcia real. Escoltem la portaveu del grup, Noemi García.
8: No s'ha fet res ni el 2024, ni el 2025, ni el 2026. I en aquests moments, per molt que ara ens prometin que el 2027 hi haurà limitació de vehicles, precisament han eliminat el factor temps de la nova, de la modificació que ells proposen de la llei Menorca Reserva de Biosfera.
6: La portaveu no ha volgut revelar què votaran dilluns.
20: I parlem ara d'Eivissa, de polèmiques, perquè el PSOE de Sant Antoni ha portat avui al ple municipal la polèmica, com dèiem, pel jac artificial que es va crear a la festa egípcia celebrada a la pedrera de Can Coix. S'han mostrat plànols de l'expedient on apareix el jac assenyalat en blau i en la paraula water, mentre el Barla manté que no hi apareixia la memòria descriptiva. Clàudia Marí.
9: En el ple de Sant Antoni de Portmany, l'alcalde Marcos Serra continua argumentant que els plànols presentats per la festa egípcia de Sant Antoni no especificava que l'aigua del llarg fos real i no només una representació. A més, també ha assegurat que tampoc van facilitar l'aigua per omplir-lo. Ho argumenta Marcos Serra.
25: La memòria descriptiva no detalla que se fuera a crear un lago con agua real, ni especifica sus dimensiones, ni indicaba la cantidad de agua que se pretendía utilizar. Por tanto, que en un plano escenográfico aparezca la palabra water no equivale a informar claramente al ayuntamiento que se van a utilizar ciertas cantidades de agua para crear una instalación de estas características.
9: Els populars han argumentat que a la memòria també constava un pla contra incendis on s'especificaven els punts on es trobaven els extintors i les zones d'evacuació. Per la seva part, el PSOE ha demanat explicacions per permetre l'ús d'aigua com a ornament en una situació de prealerta per sequera i ha mostrat els plànols de l'expedient on apareix ombrejat en blau i a la paraula water el llac artificial. Parla el socialista Raúl Díaz.
26: Aquí las explicaciones del alcalde son cada vez más difíciles de sostener. Señor alcalde, en los planos presentados al ayuntamiento ponía water sí o no.
9: Serra ha explicat també que els organitzadors de la festa van fer una aportació de 50.000 euros per a entitats socials, 40.000 per Càritas i 10.000 per al Motoclub Eivissa i Formentera, explicant que les aportacions benèfiques no donen carta blanca per a l'organització de festes, però que si són positives per al municipi s'han de valorar.
20: I no deixant de banda l'illa d'Eivissa, perquè el sindicat mèdic Cimeval ha presentat a l'Ipsalut les seves propostes per millorar el servei d'urgències de l'Hospital de Can Mises, Clàudia Marí.
9: A les urgències d'Eivissa no hi ha col·lapse, però sí saturació. És el que denuncia Cimeval, el sindicat mèdic balear, qui argumenta que amb l'arribada de turistes a l'estiu la població de l'illa es duplica i els serveis es veuen ressentits. I per a millorar aquest servei, Cimeval acaba de presentar les seves propostes a Ibersalut després d'anys de treball i anàlisis. Ho explica Miguel Lázaro, president de Cimeval a les Balears.
27: Esto no es un problema que surge ahora. Nosotros hemos ido trabajando con el Ibersalut, con reuniones para anticipándonos a lo que podía ocurrir. Bueno, hay esta saturación, no ha habido colapso, hay saturación. Estas medidas creo que serían medidas, digamos, que si se ponen en marcha nos permitirían resolver la situación pronto.
9: Entre les mesures proposades, destaquen la importància de que les urgències de Can Mises siguin considerades com a àrea d'especial difícil cobertura, el que implicaria una millora de salaris per atreure i consolidar plantilles de Can Mises. Parla Miguel Lázaro.
27: Nos visitan 20 millones de turistas, ¿no? Y que ahora en Ibiza la población que hay dobla los 160.000 habitantes que suele haber. Esto significa que va a haber mayor demanda de recursos sanitarios y, cómo no, urgencias es uno de los sitios donde la saturación, digamos, se produce.
9: Altres de les propostes que destaquen a Simeval són la derivació de pacients estrangers a les urgències de centres de salut privats, així com també augmentar el suport als serveis que tenen patologies més prevalents.
20: I 36 nins i nines de diverses parts d'Espanya gaudeixen aquest dia d'un campament a la Victòria, al CUDI, organitzat per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Tots són familiars de persones amb aquesta malaltia i arriben amb un únic objectiu, passar-s'ho bé i desconnectar de la situació a casa seva durant una setmana.
21: Mitjançant danses, dinàmiques i activitats d'aventura, els 36 participants d'aquestes colònies a la Victòria arriben per passar una setmana de diversió i desconnexió. Hem parlat amb na Rocío, té 14 anys i s'ho està passant molt bé al campament.
10: Genial, la verdad. Esto es maravilloso porque venimos aquí, nos distraemos, hacemos amigos, entonces genial. Ayer, por ejemplo, hicimos kayak, piragüismo, fuimos a hacer juegos, luego por la noche fuimos a la playa a hacer la velada.
21: A més, na Rocío confirma que en aquest ambient pot xerrar sense por a que no l'entenguin, ja que tots comparteixen la mateixa situació.
10: Todos tenemos más o menos la misma situación, entonces podemos hablar de ello sin que pues nadie... Porque a lo mejor la gente, tú hablas de esto y no entiende, pero con ellos sí se puede hablar y te comprenden y no se ríen de ti.
21: Des de l'associació destaca la importància de desconnectar durant una setmana de la seva situació habitual. Escoltam a José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears.
11: I el que fan és estar aquí durant una setmana amb els nostres equips de voluntariat i els nostres psicòlegs, i el que perseguim és que puguin tenir una setmana de desconnexió respecte de la seva situació habitual, una situació en la que la malaltia està present en el seu dia a dia, i que d'aquesta forma puguin fer companyia amb altres salots que estan en la mateixa situació i poder tenir una experiència positiva de conèixer la illa, de conèixer el nostre entorn.
21: Tenint en compte la seva situació, als nins i nines se'ls permet estar en contacte amb casa seva una estona al dia per telèfon. Aquesta és la quarta edició d'aquests campaments que se fan a Mallorca i, tot i que encara falten un parell de dies per finalitzar les colònies, alguns ja pensen en tornar l'any que ve.
20: Temps ara pels esports. En futbol, el Mallorca ha tornat als entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el seu dependents del mercat de fitxatges de les lesions. Avui no s'han entrenat Arnau Puigmal, que va acabar el partit tocat contra el Granada. Tampoc ho han fet, recordem, Abdon Prats ni Sergi Darder. Això sí, s'ha exercitat Alberto Moreno, el darrer fitxatge, fins al moment que arriba lliure del Como italià. Tot mentre segueix pendent el club de possibles sortides, les de Mateu Morell, el Girona, i d'Antonio Sánchez. En quant a les contractacions, el Mallorca segueix interessat per Nemanja Gudel. Veurem si el futbolista serbi acaba finalment en el club vermell. El Mundial de Piragüisme de Polònia ha començat amb bon peu per al mallorquí Àlex Graneri, que s'ha classificat per a semifinals del CAU 500 després de finalitzar i segon la seva sèrie. Bones notícies també per a Àngels Moreno, que va guanyar les sèries del C2 500 i C2 200 i ha d'afrontar les finals de cada sèrie. A més, Marcus Cooper afrontarà avui a partir de les 3 la semifinal en l'equip espanyol del K4 500. Si acabam en ciclisme, Enric Mas segueix tercer a la General de la Vuelta. Avui s'enfronta a la sisena etapa, que anirà des d'Alcossebre fins a Castelló, amb la pujada al Bartolo, amb un tram de carretera amb terra. I avui a la cultura parlam de la Love Lesbian.
21: Perquè el Parc Municipal de Sa Torre a Felanitx va acollir ahir vespre la darrera actuació de Love of Lesbian, que s'acomiada temporalment dels escenaris després de 25 anys. Les festes de Sant Agustí varen gaudir del concert de la banda catalana, que posa un punt i a part en la seva trajectòria. I ara parlam de teatre i fotografia. Avui es representa a Santanyí Un bostezo melancólico de la tierra, una investigació escènica que explora la cova com a símbol de la deessa matriarcal, un espai de trànsit entre allò visible i allò invisible, on allò sagrat i allò poètic es troben. La peça articula un diàleg entre l'intèrpret, que és bufó, boig i gurú al mateix temps, i els ecos de poetes antics que emergeixen com a infants fantasma de la cova, connectant passat i present, memòria i ritual. És a les 8 del capvespre al Teatre Principal de Santanyí. I a Eivissa, la galeria La Nostra Sala inaugura avui l'exposició de Mohamed Chendri, Els meus ulls. Chendri ens regala una visita fotogràfica a través de la seva mirada. En essència, ens convida a veure Eivissa des d'una perspectiva ben diferent, la dels ulls d'un fotògraf que va arribar a l'illa als 12 anys i s'ha criat aquí. Mohamed ha convertit Eivissa en una font inesgotable d'inspiració i en escenari d'una obra tan singular com reconeixible.
20: Som a punt d'arribar a les 2:30. Tota l'actualitat de les illes torna demà a partir de les 7:25 del matí. Gràcies per la seva atenció. Jo vull veure la vida en els teus
12: ulls. Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: Dos y media, una y media en Canarias. Vamos con el resto de la actualidad. Cuatro semanas después, Ceuta es un polvorín a punto de estallar. El hartazgo de los vecinos está derivando en altercados cada vez más graves. La pasada noche ha sido muy tensa. La policía ha tenido que impedir que un grupo de vecinos atacara a los migrantes que están acampados en la playa. Y esta madrugada ha detenido a 12 marroquíes por apedrear a varios militares. La convivencia es cada vez más difícil. Volvemos a las calles de Ceuta y está Esqui Macías. Buenas tardes.
13: Buenas tardes. Una calma que solo se respira de manera fugaz durante la mañana, cuando la mayor parte de la población ceutí está trabajando, también debido a la presencia policial de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, que es continua y constante. Por las tardes es diferente, ya que se ponen en marcha movilizaciones ciudadanas para visibilizar su malestar. Siguen insistiendo en que quieren recuperar sus vidas.
14: No hay vida. Estamos peor que una pandemia. No hay vida, no hay playa, no hay feria, no hay nada.
0: Parece que hemos perdido esa conexión con Ceuta. Bueno,
13: por ejemplo,
0: ahora sí te escucho.